0: socialisme llibertari.
1: Companys, la democràcia burgesa ha fracassat estrepitosament. No podem claudicar. És el moment. Què esperem?